0: Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Fronda, molt més que un centre de jardineria.
1: Profesional o particular, si pintas, reformas o decoras, esto te interesa. Llega al Maresma Pinturas Corbacho. Primeras marcas en pintura, decoración e industrial, herramientas, césped artificial y papeles pintados. Casi 50 años de experiencia asesorándote. Con tiendas en Badalona, Cornellà, Barcelona y ahora también en Avenida del Maresma 51 de Mataró. Parking propio y servicio de reparto. Síguenos en Instagram para descubrir nuestras novedades y ofertas. Pinturas Corbacho, tu proyecto empieza aquí.
2: Amb la calor també arriben les plagues.
3: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
2: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
3: Perfecte, ja ho tinc clar.
2: 17 Control de Plagues. I aquest

0: Es manté descontrolat el foc de la Catalunya Nord, que ja ha cremat 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà i que ha obligat a evacuar els habitants de 26 municipis. L'incendi, que va començar ahir, ha ferit també 5 persones. El foc amenaça de complicar més la feina dels bombers per les altes temperatures, la baixa humitat i el fort vent. I malgrat la bona evolució de les feines d'extinció de l'incendi que crema des de divendres al massís de les Gavarres, les últimes revifades fan que els bombers treballin amb la possibilitat de donar-lo per controlat demà. El perímetre afectat es manté estable en 2.200 hectàrees. Això en la segona onada de calor que s'intensifica avui a Catalunya amb 18 comarques sota avís per calor intensa. Davant l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil amplia les restriccions als espais naturals i eleva a 45 els municipis situats al nivell màxim del Pla Alfa. Zelensky demana als aliats de l'OTAN que prenguin decisions fermes a la cimera que comença avui, encara després que una nova onada de bombardejos de Rússia ha fet almenys 14 morts. Moscou ha llançat durant la nit 68 míssils i 351 drons, sobretot contra Kiev. I la Xina llança un míssil balístic de prova al Pacífic per primer cop des d'un submarí nuclear i genera alarma entre els països de la regió. El Japó, Austràlia i Nova Zelanda han criticat aquesta acció que Pequín descriu com un exercici militar rutinari. Denúncies de desaparició de nens i adolescents a Veneçuela enmig de la tragèdia provocada al país pel doble terratrèmol de Sant Joan, uns sismes amb un balanç encara provisional de 3.300 morts i gairebé 17.000 ferits. El govern espanyol fa avui el primer pas amb les comunitats per elaborar els pressupostos de l'Estat. Hisenda es troba amb els consellers autonòmics per traslladar-los als objectius d'estabilitat, una acció necessària perquè els comptes segueixin el seu curs. Malgrat que no consta l'ordre del dia, el PP vol abordar-hi el nou sistema de finançament per criticar-lo. I avui també reprèn el judici contra els exalts càrrecs de salut acusats de prevaricació per haver retardat la vacunació de policies nacionals i de guàrdies civils durant la pandèmia. La setmana passada, els comandaments policials que van declarar el judici van desinflar les tesis de l'acusació, assegurant que Salut va estar en tot moment a la seva disposició. Ja estan obertes al web les votacions per als oients de Catalunya Ràdio i ICAT del Premi Cerveria a la millor lletra original de cançó en català. Hi ha 10 temes finalistes que opten a un guardó que es lliurarà al setembre, coincidint amb la gala dels Premis Literaris de Girona.
1: Esports.
2: A Anglaterra s'enfrontarà a Noruega als quarts de final del Mundial. Els anglesos han eliminat aquesta matinada

0: per 2-3. Abans, Noruega ha donat una de les sorpreses del campionat, eliminant el Brasil per 2-1. Aquest vespre s'enfrontaran Espanya i Portugal als vuitens de final i més tard ho faran els Estats Units i Bèlgica. I el Tour de França, el mexicà Isaac del Toro s'adjudica la segona etapa en final a Barcelona. Jonas Vingegaard segueix de líder. Avui tercera i última etapa per territori català, entre Granollers i els Angles, on no podrà haver-hi públic per culpa del greu incendi que hi ha a la Catalunya Nord.
1: Ens queda el titular del temps. Comença la setmana amb l'arribada de la segona onada de calor que afectarà sobretot l'interior del país i que persistirà almenys fins dijous. Avui ja es podran superar però lleugerament els 40 graus a les comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre. Es superaran els 35 a gran part de l'interior.
2: 3CAT Info.
3: Tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Unamar FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.

comencem amb força, amb energia, amb moltes, moltíssimes ganes aquesta nova jornada, aquest dilluns 6 de juliol de 2026. I sí, també comencem i arrenquem amb molta calor. 30 graus, més de 30 graus a aquesta hora a la ciutat de Badalona. I això anirà pujant i pujant. I els propers dies, fins dijous, doncs estarem immersos en una nova onada de calor. Una més per afegir a la col·lecció. Des d'aquí, des d'On Amant, una salutació de qui et parla. Des d'ara mateix i fins a les dues en punt, t'acompanyarem la millor música amb els èxits que van amb tu. El meu nom, Jordi Prades. Passen 7 minuts de les 10 i en aquest 6 de juliol, ja avança la de... Sí, sí, el dia de Sant Fermín. Demà, si voleu, ens posem a cantar la cançoneta i tot. Doncs ara li deixarem que canti a la Bebe Rexha amb el seu New Religion. Bon dia.

0: Parqueix t'ho dona tot sense demanar res a canvi, mereixen la millor atenció. Al Centre Veterinari Alella i Cabrils cuidem de la salut i el benestar dels teus gossos i gats amb un servei veterinari impecable. Medicina general, vacunacions, cirurgia, diagnòstic per imatge, laboratori, cures dentals i molt més. Tracte proper, professional i personalitzat. Estem al carrer Torrent de Vallbona 10, Alella, i també al passatge Horts de Santa Creu 12, Cabrils. Centre Veterinari Alella i Cabrils. El teu millor amic a les millors mans. ¿Tu fachada presenta humedades o grietas? ¿La IT de tu edificio tiene un informe desfavorable? Construfac es la empresa que soluciona los problemas de tu comunidad. 20 años en el sector. Rehabilitación de fachadas, impermeabilización de terrazas, aislamientos térmicos, patio de luces, barandillas de acero inoxidable, reformas integral de pisos. Construfac te ayuda a obtener la financiación para tu comunidad de vecinos. No lo pienses más. Exposición de baños y cocinas en la calle Mar Aradeu de Lorda 32 en Badalona. Teléfono 696-01-5432 o entra en construfac.com. Aparca amb tota comoditat al pàrquing de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona.
1: ¿También nos escuchas desde el móvil?
2: Una Mar FM.
3: Una Mar FM.
1: Cada día somos más.

El polifacètic Roger Pedrós ens acompanyava amb aquesta bonica cançó, amb tu. Sí, sí, i amb tu. Estem durant aquest matí, camí del migdia ja, d'aquest dilluns. Tot seguit, amb Balok, amb Khalid. Oh, I dive into me.

0: Restriccions per perill extrem d'incendi en 45 municipis de 9 comarques i espais naturals de casa nostra. El nivell molt alt inclou fins a 385 municipis d'una trentena de comarques més, tot això enmig de l'arribada d'una segona onada de calor que s'allargarà uns dies amb valors al voltant dels 40 graus. I es manté descontrolat el foc de la Catalunya Nord, que ja ha cremat 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà, que ha obligat a evacuar els habitants de 26 municipis. L'incendi que va començar i ha ferit 5 persones. El foc amenaça de complicar més la feina dels bombers per aquestes altes temperatures, la baixa humitat i el fort vent. Encara més focs, els bombers que treballen en l'incendi de les Gavarres tenen clar que volen tancar el foc com més aviat millor davant l'entrada de l'onada de calor, apunten que malgrat que pugui donar per controlat el foc, que ha afectat més de 2.000 hectàrees, l'extinció total encara trigarà dies. L'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, defensa que es prioritzessin les vacunacions contra la Covid dels més grans de 60 anys davant de serveis essencials com els agents de la Policia Nacional o de la Guàrdia Civil. Cabezas intervé en la nova sessió del judici contra la cúpula del Departament de Salut, que s'enfronta a penes de fins a 12 anys d'inhabilitació. I el govern espanyol fa avui el primer pas amb les comunitats per elaborar els pressupostos de l'Estat. Hisenda es troba amb els consellers autonòmics per traslladar-los als objectius d'estabilitat. És una acció necessària perquè els comptes segueixin el seu curs. Malgrat que no consta a l'ordre del dia, el PP vol abordar-hi el nou sistema de finançament per criticar-lo. El govern de Veneçuela crea una nova unitat militar per a la gestió d'emergències enmig de les crítiques de la població, però la presidenta interina, Delcy Rodríguez, continua defensant la resposta als terratrèmols. El balanç de víctimes puja a 3.342 morts, dels quals 35 són espanyols, i hi ha gairebé 17.000 ferits. Zelensky demana als aliats de l'OTAN que prenguin decisions fermes a la cimera que comença avui, encara després que una nova onada de bombardejos de Rússia hagi fet almenys 14 morts. Moscou ha llançat durant la nit 68 míssils i 351 drons, sobretot contra la capital, Kiev. I en cultura, George Clooney rebrà el Lleó d'Or honorífic per la seva carrera a la pròxima mostra de Venècia. L'organització premia un artista que consideren complet, carismàtic, apassionat i original, i també reconeixen la seva feina com a director i productor.
1: Esports.
2: Espanya i Portugal s'enfrontaran aquest vespre per una plaça als quarts de final del Mundial. Més tard, de matinada, s'enfrontaran els Estats Units i Bèlgica, amb polèmica després que la FIFA li hagi perdonat una targeta vermella al jugador nord-americà Balogun. Anglaterra s'enfrontarà a Noruega als quarts de final. Els anglesos han eliminat aquesta matinada Mèxic per 2-3. Abans, Noruega ha donat una de les sorpreses del campionat, eliminant el Brasil per 2-1. El Tour de França, avui tercera i última etapa per territori català entre Granollers i els Angles, on no hi podrà haver públic per culpa del greu incendi que hi ha a la Catalunya Nord. I en motor, KTM fa oficial que Àlex Márquez competirà l'any que ve al Mundial de MotoGP amb la marca austríaca.
0: Ens queda el temps. Com us dèiem, les temperatures pujaran un grau més respecte ahir. Podran superar àmpliament els 35 graus a l'interior i els 40 a les zones més càlides de les Terres de l'Ebre i del Pla de Lleida. S'inicia la segona onada de calor de la temporada, que persistirà almenys fins dijous.
3: 3CAT Info. En asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones.

0: Cargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
1: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
2: ¿Aún no nos escuchas? Entra en onamar.net y disfruta de la mejor música. Onamar FM, siempre contigo.
3: Hola, soy Ana Mena.
4: Hola, soy Lola Índigo.
5: Tus artistas favoritos.
6: Onamar FM.

0: Doncs sí, casa meva és allà on ets tu. Ens quedàvem amb aquesta bonica frase al final d'aquesta cançó dels Catarres, perquè ens defineix totalment. Des del 88.0 de l'FM, allà on siguis tu, també hi serem nosaltres. Èxits que compartirem amb tu, facis el que facis, amb Álvaro de Luna i nostra canció
1: Una Mar FM.

0: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
1: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
2: Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Front de... molt més que un centre de jardineria.
3: Excuse me, how can I get to the center of Barcelona?
4: Barcelona? Sí. Ah, com es deia això? Yes, you go, metro?
2: Estàs fart de dependre del traductor cada vegada que viatges? Vols aconseguir el certificat oficial d'anglès? Vine als nostres centres English of Course a l'Hospitalet de Llobregat. Oferim classes per a infantil, primària, secundària i adults. English of Course. No només parlaràs en anglès, viuràs en anglès. Tenim dues acadèmies, a l'Avinguda Masnou 76, al barri de la Florida, i l'altra al carrer Doctor Martí Julià 94. Al barri Collblanc La Torrassa. Truca'ns al 670 83 19 93.
5: Escúchanos desde tu móvil.
6: Marcamos la diferencia con la mejor música.
7: Llévanos contigo a todas partes.
8: Unamar FM.

Doncs el Charango és una d'aquestes bandes que amb la seva música sempre ens transmet alegria i bon rotllo. I d'aquesta manera els escoltàvem a ells i aquesta cançó, Una lluna a l'aigua. Poc menys de 20 minuts ens separen de les dues en punt i arribarem amb cançons com aquesta de les madrilenyes Marlena. Així són el seu nou senzill, Nadie se muere de amor.

0: cases a Puigcerdà Patxà, Amnèsia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Eivissa et crida. El sol es pon. I el vid et travessa. Jordi Casas House. Mutlum, mutlum.
1: Dissabtes a les 22 hores.

0: Una Mar FM.
1: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
0: Solo éxitos. Solo éxitos en la radio número 1 del verano. Una Mar FM.

0: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: Caltabró, correduria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, correduria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.

0: Parade, diumenges a les 21 hores.
1: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
2: i Pipi que em fas largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
1: Hit Parade.
2: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: Son las 5, las 5.
3: Los éxitos que van contigo. On Amar.
4: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
5: On Amar FM.
6: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
7: Lo más del verano.
8: Lo más del verano.
9: Una Mar FM.

0: platja. Banyant-se amb temperatures altes serà donar gust. Això sí, si estàs a la platja i ens estàs escoltant per a sol, i cremeta, perquè ara crema de valent el sol, És el missatge de Fredic amb el seu Festa a la Platja del 2025. Amb ells encetem aquesta nova hora d'èxits aquí a Ona Mar. Dilluns 15 de juliol del 2026, 30 graus i mitja, avui apreta de valent novament.
1: Esta tarde en la radio número 1, Ona Mar.
2: Solo éxitos.
0: Però nosaltres ens hi tornem a posar després de la pausa del migdia. En una nova tarda de juliol, per tots aquells que potser esteu de vacances a la platja, a la piscina o treballant, perquè com nosaltres, doncs fins a l'agost no farem vacances. Salutacions de part meva, David Ramon, juntets fins al punt de les 7 de la tarda des de l'estudi d'Ona Mar i també des d'Ona Mar, Raponeta, allà on estiguis, si és que estàs lluny de la nostra ciutat. A punt, la superestrella, estem parlant, evidentment, d'Aitana.

Nosaltres refrescant-nos des de l'estudi de Bona Mar amb l'aire condicionat, perquè si no, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, 31 graus pràcticament temperatura exterior aquí a Badalona. Abans hem pogut escoltar una vegada més el so de Shakira, un dels seus darrers èxits, que ja fa unes quantes setmanes que el presentàvem a la nostra graella musical. I ara mateix arriben a un quart de 6 de la tarda d'avui dilluns. Doncs mira, Dive into the Sun, el més nou d'Alok, aquesta nova producció. Musiqueta de l'estiu, tant si estàs a Badalona com si estàs de vacances arreu d'aquest planeta donant la volta. Ja saps que ens pots trobar ja on siguis, des de bonamar.net i també des de les aplicacions com, per exemple, dispositius com l'Alexa, eh? Només li tens de demanar que sintonitzi Bona Mar i escoltaràs aquestes i moltes altres cançons en aquesta tarda de dilluns, des d'ara i fins que siguin les 7. Ara, consells comercials i després molta més música.

començament aquesta tarda calorosa en temes com aquest Every Breath You Take dels The Police, que és l'àlbum Synchronit, despublicat el 1983, on hi trobem aquest reggae, aquesta new wave i aquest pop rock, diferents gèneres que componen aquest àlbum que amb els anys ha fet un lloc dins la història musical més contemporània i que aquí a Ona Mar de tant en tant els repassem, eh? Avui, va, som-hi. Dilluns 6 de juliol, camí cap a 2:15 de 6 de la tarda, segueixes a Ona Mar. A punt de tornar a l'actualitat abans, però ens quedem al 2016 amb Justin Timberlake.

amiga, amiga, arribant cap a 6:15 de la tarda, ara mateix al Just the Way You Are amb Milky i amb David Guetta, acompanyant-lo en aquesta producció. Arribarem en punt a 6:15, ho farem amb Tears, un tema del 2025 del repertori de Sabrina Carpenter, en aquesta tarda calorosa, calorosa d'estiu, que dona gust banyar-se i refrescar-se. Si has de sortir, això sí, refresca't, que no fos cas que ens trobéssim una miqueta així malament amb aquests cops de calor que poden venir, sobtadament. A punt, Tears, amb Sabrina Carpenter. Vinga, som-hi, això és Sona Mar.

0: Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Fronda, molt més que un centre de jardineria.
1: Excuse me, how can I get to the center of Barcelona?
2: Barcelona, sí, com es deia això? Yes, you go, metro.
0: Estàs fart de dependre del traductor cada vegada que viatges? Vols aconseguir el certificat oficial d'anglès? Vine als nostres centres English of Course a l'Hospitalet de Llobregat. Oferim classes per a infantil, primària, secundària i adults. English of Course. No només parlaràs en anglès, viuràs en anglès. Tenim dues acadèmies, a l'Avinguda Masnou 76, al barri de la Florida, i l'altra al carrer Doctor Martí Julià 94. Al barri Collblanc La Torrassa. Truca'ns al 670-83-1993.
3: Queremos que hoy tengas un buen día y en Panaderías Mara de Deo de Lorda tienes la mejor oferta en la barra de pan. Además, en Panaderías Mara de Deo de Lorda dispones de un servicio de cafetería, desayunos y meriendas, variedad en bollería y bocadillos recién hechos cada día. Tienes una panadería muy cerca de ti, en Badalona y Santa Coloma de Gramenet. Si la buscas, la encuentras. Panaderías Mara de Deo de Lorda, para que hoy tengas un buen día.

que sin ti no sé vivir si no és contigo. Tot i que en tenim diverses d'aquesta artista, avui hem decidit aquesta, que ens agrada i perquè és molt animada. 5 minuts per sobre o 2 quarts, a punt de recuperar des de paracaigudistes als Catarràs. Amb el seu nou tema, ets part de mi, una mica d'alegria, seguim amb alegria aquí a Ona Mar, les tardes musicals que més t'agraden perquè són les dels teus artistes preferits, també. I durant tot l'estiu, també aquí estem a peu del canó.

Els clàssics italians dels anys 70. El Serà per qui ti amo, que a finals de mitjans del 2025 versionava també l'italià de Jean Antoine, acompanyat de Paolo Ortelli i Jay-Z, en aquesta versió. Que vinga, va, tres quarts de 6 de la tarda d'avui dilluns, segueixes a la ràdio dels èxits que van amb tu. Per recuperar des del 2000 el Chihuahua, un dels èxits de DJ Bobo. Almenys aquelles cançons que són estiuenques i que ara mateix també formen ja part d'aquesta fórmula musical. Amb ell arribarem a tres quarts.

Estava molt enamorat de Ritza, que ens arribava fa uns mesos i aterrava amb força, també, a casa nostra. Al costat-nos a les 6, pràcticament aquesta hora, primera hora, juntets, enllestida des de les 5 de la tarda. I a punt aquesta versió d'Una noche en Malibu, retrocedint al pop rock dels 80, el que ballaven els teus pares, de la mà de Tennis

SX des del 2016, fixa't, mira. Han passat 10 anys i sona com si l'haguessin pogut estrenar ahir aquí a Ona Mar, eh? Però no, fa 10 anys, fa una dècada que l'hem estrenat, aquesta cançó. I ja no ha passat el temps. 5 minuts i arribarem a la 6, I Don't Care, des del 2014. Dos anyets enrere, dos passes enrere, per recuperar aquest èxit de Cheryl. A partir de les 6 seguim amb molta música, amb 60 minuts més de bon rotllo a la 88.0 i a través d'Ona Mar.

Diner Party de Niall Horan. També ja et donem la benvinguda amb aquesta cançó. Si és que t'acabes d'incorporar a la sintonia de Bona Mar o ens has descobert fent la pinta radiofònica, potser això encara algú ho fa, doncs benvingut, benvinguda sigues. Passeu, passeu, perquè aquesta és la vostra casa. També estiuen que amb els millors èxits de l'estiu aquí a Bona Mar durant aquest mes de juliol i agost d'aquest estiu 2026. Així doncs que... Mira, ara mateix 29,9 graus, 64% d'humitat. I ens anem a aquesta segona hora, la darrera per part meva. Les 6 i 3 minuts. Benvinguts, benvingudes novament. A Pont d'Andelion, un altre dels èxits i de les novetats d'aquesta temporada, de la mà d'Ella Langley. Fins a les 7, David Ramon Juntets, qui t'està parlant des de l'estudi. Gràcies per ser-hi, per quedar-te una hora més.

A punt des de Barcelona, tot el que ens queda del Ginestar, i encara estàs escoltant la nova proposta en solitari d'Aire Martínez. Fa ja setmanes i setmanes que corre per aquí aquests tres deseos, que no ens cansem

De nou és el torn de Natalie Imbruglia. Quan començava la seva carrera musical, mira, ja porta gairebé 30 anys, eh? 5 minuts per sobre d'un quart de 7 de la tarda, a punt. També els orígens, tornem als orígens dels Maroon 5, amb un dels primers èxits que ens regalaven de la seva trajectòria, l'anomenat This Love, que segurament el recordaràs en els primers 4 segons quan comenci a sonar aquí a Onamar.

0: És la història de Luca amb Susan Vega, arribant a 2:15 de la tarda d'avui. Dilluns. Sí, 6 de juliol, eh? Ple estiu ja, pràcticament. Ara sí, hi ha Pound Housebroken d'Ayana Lee, amb una altra de les novetats d'aquesta temporada, d'aquest trimestre, que ens acompanyarà durant també tot aquest estiu. 30,1 graus, pujant això una miqueta des que hem començat a les 5. Amb Ayana Lee ens clavarem clavats a 30 minuts a les 6 de la tarda. If
1: you wanna be my man. La mejor recopilación de éxitos.
2: Cada vez que nos escuchas, te estamos poniendo un pelotazo.
3: Solo éxitos.
1: Una Mar FM. Una Mar FM.

Això que escoltes porta per títol I Just Mind i és el més nou de Bruno Mars. 4 minuts ja, 5 per sobre de 2 quarts, a punt, Body You Tart Me de Fer Gen, amb una altra de les propostes que ens arriba aquest estiu aquí a Ona. Però després, mira, ens posarem romàntics, eh? Viatjant als anys 90 del pop rock espanyol, ens quedarem a casa. Ara, però, Fèlix Gen, a punt d'entrar en acció. 29 graus i mig, 63% d'humitat, ha baixat una miqueta, però déu-n'hi-do la calor que encara fa.

David Guetta, amb un tema del 2025, eh, ja. I marxarem amb un gran dels Queen per arribar ja a les 7 de la tarda. La Pilar Molina ja la tenim aquí. Acaba d'entrar, no sé si avui es farà cafetó. Sí, no? No? Ah, sí, es farà el cafetó, perquè tenim una cafetera aquí molt xula. Esclar que com que a mi no m'agrada el cafè, jo no consumeixo gaire cafè, però tenim Coca-Cola, que també està bé. Ui, he dit una marca. No diguis marques. En fi, bueno. Res, salutacions de part meva, David Ramon, qui t'ha acompanyat des de les 5. Marxem, tapeu-vos una miqueta per dir que no tingueu insolacions. Perquè quina calda. Apa, fins dimecres. Adéu-siau.

0: Girona. Este verano, Ona Mar FM.
1: El grup de WhatsApp de la feina. 200 missatges al dia. Àudios saters, memes i, enmig de tot, el comunicat important que no trobes mai. Cansat del soroll? Hi ha una app feta per la gent sense ordinador ni correu d'empresa. Es diu Òmnio. O-M-M-N-I-O. Òmnio, la comunicació que arriba bé a tothom.
2: Amb la calor també arriben les plagues.
3: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
2: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
3: Perfecte, ja ho tinc clar.
2: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
4: Aumenta las ventas de tu negocio anunciándote en la número 1. Ona Mar FM.